trigaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: ¡Salud!
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
4: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lao. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
7: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
3: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladeMar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
5: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de firada a Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
6: Imagina Ràdio.

0: Sona lo despertador. Lo pares. Torna a sonar. Lo tornes a parar. Et despertes. Vas a la dutxa. Et fas un cafè. Esmorzes.
1: La vida al matí pot ser molt dura. Però a Imagina Ràdio tenim la solució.
2: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
1: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio.
3: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Són quasi 5 i mig, quasi, els minuts que passen de les 8 del matí. Avui és dimarts, és 13 d'octubre de 2026 i nosaltres pues, aquí estem començant el de bon matí, començant el dia, començant aquest dimarts i començant la setmana. Recordem bueno, que ahir era dia festiu, que no vam estar aquí, però avui sí que estem i estarem fins divendres, com cada dia, des d'ara i fins les 9. I jo? Avui el de bon matí, pues, diverses coses, perquè pues, avui parlarem d'oques grasses. Dissabte va ser l'últim concert i com t'avançàvem divendres, doncs avui vindrà Roger Franquet a parlar-ne, que ell va estar allà. També parlarem sobre la clínica Terres de l'Ebre. Tindrem a Ramon Escurriol amb nosaltres avui per parlar de del Dia Mundial de la Conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria, que és el proper divendres dia 16, i en parlarem amb ell pues, d'aquí un rato. Farem també repàs als titulars en portada. Tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda, activitats, bueno, la cançó en català, tot això i més des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxis, són les 8 i 6, com comença el de bon matí.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: De seguida escoltem Alfred García amb la rumba catalana, però abans Dua Lipa.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I en pocs minuts farem una ullada als titulars en portada, però abans en recordem la veu de Michelle Branch amb la guitarra de Santana, la cançó de Game of Love.

0: comencem amb la portada del diari Ara. Sobre les eleccions generals, diu, revés del Suprem a la llei de nets. El tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats. El govern espanyol calcula que 163.020 persones perden així el dret a votar als comicis. Més coses, també es parla sobre el 12 d'octubre, la desfilada, millor dit, del 12 d'octubre d'ahir, i una desfilada marcada pel 29N. El president espanyol, Pedro Sánchez, que va ser rebut a crits a la desfilada militar el Dia de la Hispanitat, assegura que és optimista i que pot guanyar i tornar a governar. Més temes. Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoria a Rússia. La Unió Europea respon amb una nova bateria de sancions. Un incendi a un AVE afecta més d'11.000 passatgers. Més coses. A la portada de La Vanguardia Ara, diu, Sánchez i Feijóo exhibeixen optimista electoral el 12 d'octubre. Els pronòstics sobre els comicis del 29 de novembre centren la recepció dels Reis. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència d'Abascal. La princesa Eleonor acompanya Felip VI amb l'uniforme de tinent de l'exèrcit. Més temes, el cap militar de l'OTAN a Europa avisa Rússia, diu, si ens ataquen, lluitarem. El general Grinkwitz no creu que hi hagi un conflicte imminent, diu. Els partits del grup de Sumar eligeixen Colau i allarguen la mà a Podem. El Tribunal Suprem deixa sense vot nacionalitzats per la llei de nets. Els jutges impedeixen el sufragi als que es van acollir a la instrucció ministerial i no estaven censats abans de l'1 d'agost. Els Reis afronten a Ceuta i Melilla la visita de més pes polític. I anem ara a fer una ullada a les portades més territorials. Anem a la portada del diari Més. A Reus diu, nou pas per crear pisos públics amb serveis per a gent gran. El projecte fa més d'un any que està sobre la taula i ara hi ha una proposta de conveni conjunt amb altres 6 localitats que també estan estudiant les conselleries d'habitatge i drets socials de la Generalitat. Més coses, el conseller de la Presidència de la Generalitat considera la futura àrea metropolitana imprescindible per al futur de Tarragona i demana disculpes als ciutadans per la situació de Rodalies, tot i que assegura que ho arreglaran. El titular diu que abans d'acabar la legislatura estarà licitada la fase 2 del tramcamp. Això és una de les declaracions del conseller. Els republicans consideren que el pacte amb Podem no és una renúncia i és que la Federació Regional del Partit d'Esquerra Republicana defensa l'acord i Podem Tarragona espera que es concretin els detalls en l'entesa. A Tarragona liciten el projecte per traslladar els agents rurals a l'antiga comissaria de les Gavarres. També es parla sobre esports, un apunt sobre el Nàstic, diu, Xisco Campos inicia una setmana clau per tancar el debat a la porteria. Més temes territorials. En aquest cas anem cap a Lleida. A la portada del diari Segre diu, Lleida es queda sense servei d'AVE en plena operació tornada des de les 4 de la tarda fins a la nit a l'incendiar-se un tren que anava des de Saragossa. Diu, estava l'havia tallada en aquell durant aquell tram horari. Indignació de milers de viatgers afectats, als quals Renfe no va oferir transport en bus. Diu que la reobertura parcial va ser ja la nit a partir de les 8:35 amb un tram de via única. Més coses, xifres en rècord en les curses populars al participar-hi més dones. I és que la participació, com dèiem, a l'alça de les dones i l'auge de les curses de muntanya estan portant l'atletisme popular a tornar a xifres rècord a Lleida després d'un descens arran de la pandèmia. Pla per facilitar la construcció de 70 pisos vora la plaça del dipòsit de Lleida. I també es parla de turisme de gasolinera de francesos a Aran al tenir els carburants molt més barats. I acabem parlant d'esports. El Mundo Deportivo diu, reto al infierno, i és que avui a partit de Champions, Galatasaray Barça a les 9 de la nit, diu, el Barça afronta en un dels ambients més intimidatoris d'Europa el seu primer examen d'alta exigència a la Champions. Amb Lamin, Gordon i Gabriel Jesús a tope busquen la 10ª victòria seguida del curs davant d'un rival que confia en Osimhen. Es parla també de Julián. Diu, Julián ha d'espatapar-se i és que l'argentí persegueix el seu primer gol des del Conat frustrat de fitxatge pel Barça i dona el triomf necessari als rojiblancs després del caos a Anfield. I acabem parlant del premi de Xangai. Diu, Berg elimina per sorpresa un Alcaraz que estava ofuscat.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
5: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
8: A mi me la dona per ser molt fort.
9: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
10: Rossend Margalef,
1: la mel de casa. Notícies, actualitat, bona companyia, la millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: I després de recordar la Amy Winehouse, arribem a les 8:30, arribem a l'informatiu i ho fem amb la música...

0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Mor un home de 36 anys mentre treballava en una nau industrial a Ulldecona.
3: Diumenge a la tarda, la víctima hauria caigut des de la teulada on feia tasques de manteniment a una nau de la zona industrial del municipi montsianenc. Al lloc dels fets es van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i Bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona culmina el seu pla de digitalització amb noves eines per millorar la gestió de l'aigua.
3: El projecte, desenvolupat entre el 2020 i el 2026, ha suposat una inversió de 23,2 milions d'euros i permetrà anticipar incidències, millorar el control de la qualitat i optimitzar el consum energètic. Entre les principals novetats hi ha quatre bessons digitals que reprodueixen virtualment les infraestructures i permeten simular possibles escenaris. El pla també incorpora intel·ligència artificial per detectar fuites i anomalies, nous sensors i dues plantes solars d'autoconsum. A més, s'ha renovat el portal del consorciat i s'han habilitat dades públiques en temps real. Del total invertit, 9,5 milions provenen d'ajuts europeus del programa Next Generation.
2: I en agenda, el quartet Tauró portarà la música de cambra a l'ermita de Sant Domingo de Rasquera.
3: La cita serà este diumenge a les 12 del migdia i l'entrada serà gratuïta. El quartet oferirà un repertori que combinarà obres de Mozart i Haydn, peces romàntiques i cançons tradicionals catalanes. El concert forma part del cicle Música a les Ermites, impulsat pel Protofest de Tortosa, per acostar la música a espais patrimonials i naturals del territori. A més de gaudir de la música de cambra, els assistents podran descobrir l'ermita barroca de Sant Domingo i les vistes panoràmiques de Rasquera i de les muntanyes del voltant.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, sobre el temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals.
2: Em sembla que la normalitat ja és no arribar a 30, o hauria de ser almenys, eh? No sé.
3: Sí, això sembla.
2: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament ara a les 9 del matí.
3: Fins després.
1: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629-988.com o trucant al 629-988-566. Thank you.

0: notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé.
1: Bé, i ara anem a parlar de salut, anem a l'espai de la Clínica Terres de l'Ebre. Avui parlarem sobre el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria i en parlarem amb Ramon Escurriola, que és el director d'Infermeria de la Clínica Terres de l'Ebre, instructor de suport vital bàsic i IDEA i també director d'estos cursos, no?, per a formar la gent. Ramon, bon dia.
2: Bon dia.
1: Per a començar.
2: Bon dia a tots.
1: Recordem que el Dia Mundial és el dia 16 d'aquí res. Sí, sí. Anem a parlar sobre tot això. El lema d'enguany, per a començar, que me l'has dit abans i m'ha agradat, però ja no el recordo.
2: Mira, tots els ciutadans del món poden salvar una vida.
1: Molt bé.
2: I bueno, això és una mica que tothom podem fer una acció, petita acció, per a que tot està, este cas o esta mort sobtada, que diem naltros, que és una mort que apareix ràpida i inesperada, poguéssim donar una mica de millorar la supervivència en aquestes persones que els passa este cas, no? I avui, bueno, el dia 16 és el Dia Europeu de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca. Remarcar que volia fer un incís, sí, sobretot perquè resulta que hi ha hagut una mica de canvi, en quant petits canvis, que aquells que haguem fet el curs o que estiguen molt assabentats del tema,

0: ja ho sabran, han hagut uns petits canvis, i bueno, és una cosa a remarcar, perquè cada 5 anys a nivell europeu se fan uns estudis i poden canviar les guies. I enguany tocava canviar la guia, veníem del 2020, 2025 se va canviar la guia, el que passa que no és enguany, que és l'any finals del 25, però bueno, s'han començat a instaurar el 26, no?
1: Al final és com tot, no? Que sí. Primer s'estudia, després se fan les propostes i tal, i
0: bueno. Aquesta organització europea és la que té, bueno, el que fa és canviar una mica i mirar fent els estudis i durant estos 5 anys a veure què ha passat i què ha canviat o què podem millorar i mirar a veure quins canvis se poden fer. Són petits canvis i enguany, pues bueno, lo que s'ha dit és que sobretot en esta nova guia és que sobretot es fica un èmfasi molt gran en la trucada, és a dir, sempre que trobéssim algú que perd la consciència s'ha de trucar al 112 i és el primer pas. L'any passat vaig dir el mateix, però és que enguany encara ho remarca més. I després tenim el mòbil. El mòbil es piques al 112 i has de deixar el mòbil en mans lliures. I és una cosa nova perquè han agafat la tecnologia i l'han ficat a l'abast. Ja portàvem del 2020 dient-ho, però enguany encara, o sigui, aquesta última guia el que ens fa és reforçar d'això. I és perquè la part de telefònica, o sigui, l'altre costat que dic jo, l'altre costat telefònic, o sigui, la part de que mos contesta, ¿vale? En esta manera, el 112, el que mos pot fer és fer una guia del que nosaltres hem de realitzar en aquell moment. Llavors, per això diuen de deixar sempre el 112, trucar al 112 i deixar més lliures. Bueno, a part també, de demanar ajuda. Sí.
1: També és una bona manera de sentir-te acompanyat o acompanyada quan te trobes algú i no saps què fer. Perquè jo, per exemple, col·lapsaria, crec que em bloquejaria. Llavors, si almenys tinc algú al costat, encara que sigui per telèfon, no?
0: Sí, este operador telefònic de 112 està especialitzat en este tema i per tant el que fa és, bueno, acompanyar-te en aquell moment que a lo millor no tens, bueno, necessites un suport perquè, bueno, t'has atabalat o perquè no estàs encara, no saps massa com funciona, etcètera, etcètera.
1: I això mentre arriba ja, qui realment...
0: Que arriba perquè el 112 activa tota la demés, vale? Això sobretot és una de les coses que han remarcat molt. Després també una importància molt gran és en començar a fer les maniobres de ressuscitació, vale? I col·locar el desfibrilador extern automàtic. És a dir, tot això ha de ser a la vegada, una miqueta, i el que fan és, en esta manera, el que fem és millorar el temps de reacció. És a dir, el que fem és... aquí sempre diem que els minuts són vida, no? Cada vegada que va passant el temps anem perdent vida, i per tant, contra més ràpids anem, doncs millorem. Claro. No? D'aquesta manera és... tasques de reanimació, maniobres de ressuscitació i automàticament col·locar el desfibrilador. I això és el que ha fet que sigui molt més ràpid i que ells entenguen que si això ho fem, doncs millorarem molt. I hi ha unes dades que ens indiquen que normalment totes aquestes aturades són fora de l'àmbit hospitalari, o la majoria de les aturades, molta quantitat. Són normalment que, el que ens han dit és que són homes d'una mitjana d'uns 67 anys, és el que habitualment passa, i que aquestes aturades que sempre passen al carrer o que passen dins de casa, que són no apareixen més, pues, si tu tens una acció ràpida, pues, tot aquest ritme que cardíac que no funciona correctament, pues, en un 20%, si tens aquest dispositiu i realitzes les maniobres, pues, pots millorar la viabilitat de la persona. Hi ha països europeus que estan... Bueno, abans de que arriben l'OSEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, estan comencen l'activitat en un 70% dels casos. Aquí a Espanya estem una mica per baix, estem un 40%, no estem malament, però estem una mica per baix.
1: Tot és millorable,
0: però
1: no?
0: Tot
1: al final,
0: és millorable. Sí. Clar, si parlem dels països nòrdics, que són els nostres exemple en este cas, pues, bueno, estan un 70% quasi. Però bueno, jo crec que poquet a poquet, igual que la supervivència. La supervivència a nivell, claro, com reaccionen més ràpid, tenen més supervivència, i ells estan en un 15-18% de supervivència i nosaltres encara estem, pues, en un 10%. Molt millor que altres països europeus, també t'ho dic.
1: Claro,
0: França,
1: però
0: Itàlia que al final... i Alemanya estan una mica...
1: Estan per baix. Vale.
0: Però bueno, que sàpigues que tenim marge de maniobra per a millorar. I entonces el que volen és... que nosaltres mos fiquéssim en marxa, o sigui, la gent comenci a reaccionar més prompte i que sigui més activa davant d'aquest cas.
1: Claro, molt bé. S'han fet més canvis o la resta més o menys...?
0: Bueno, després la resta està pareguda, el que passa que sí que apareix dins de la cadena de supervivència una última vàlua, que és que li dona importància a la recuperació, que no la teníem esta.
1: Vàlua. Ah, molt bé.
0: Dins de la cadena esta de supervivència, que és una sèrie d'anelles, i l'última anella sempre era que ve el servei d'emergències mèdiques o les pures post-acció. Aquí han ficat una altra vàlua, que és la de recuperació o... recuperació després d'això. O sigui, tota aquella pacient o persona que li passa això, el que fiquen és un èmfasi en dir que el que hem de fer és canviar i que adopti uns hàbits saludables de vida, perquè normalment claro. estan relacionats amb això. Llavors, el que diuen és, si t'ha passat esta acció, doncs per lo menos que sàpigues que, bueno, que has de tindre una bona vida, una vida saludable, una dieta saludable, fer activitat, fer esport, etcètera, etcètera, i tindre una supervisió mèdica també de per què ha passat això.
1: Claro. Llavors,
0: també és una cosa que no existia i que ara dins de la cadena de supervivència molt han introduït.
1: Clar, al final és important saber d'on ve cada cosa, no? I sí. saber pues, si és per falta d'una vida saludable, pues, corregir-ho i educar aquella persona. Si és per un altre tema, ja es mirarà via mèdica, no?
0: Correcte.
1: I ja se sabrà.
0: Sí.
1: Molt bé. Llavors, importantíssim, lo de sempre, reaccionar, trucar,
0: sempre, ficar-nos en marxa en seguida. Contra més pront ens ficarem molt millor. Sempre això millorarà i segur que la viabilitat de la persona o la víctima, que nosaltres parlem de víctima, però bueno...
1: Ja t'entenc, sí. Que això no vol dir que tots morin,
0: En un bon sentit, de la paraula.
1: Claro.
0: Sigui molt més fàcil de remuntar.
1: Molt bé. Important que estiguéssim conscienciats de que això ens pot passar a tots,
0: perquè sí
1: que parlàvem de la manca d'hàbits saludables, però també és veritat que hi ha gent que tot i tindre hàbits saludables... pel que sigui li passa,
0: sí.
1: O sigui que ens hem de conscienciar que a tots ens pot passar.
0: Sí, a tothom, ja et dic jo, els últims estudis parlen d'això, parlen de que l'edat mitja és d'uns 67 anys, el que passa que poden anar, fiquen un rango des de 50 a 84, és lo habitual, no vol
1: claro,
0: dir que no passi
1: que no,
0: abans, més jove de l'esta edat, no? Que a vegades ens està passant, eh? Vull dir que no
1: claro.
0: ens podem trobar casos, però és nosaltres veiem claro, l'estàndard, lo habitual, lo que surt i lo que és
1: claro.
0: normal en aquell d'esta manera. I pel demés, pues bueno, i sobretot que tinguéssim el concepte de que esta aturada no passa com nosaltres tenim el concepte de que sempre passa a l'àmbit hospitalari, també passa, però allí estem molt preparats
1: claro.
0: per això.
1: Claro. Llavors, allà reacciona més ràpid.
0: Allí reaccionem i tenim claro. professionals que ho fan. Llavors, lo més important és que la gent del carrer, la gent que està fora de l'àmbit i que estem fora, com nosaltres, que a vegades com a professionals ens passa fora d'àmbit,
1: claro.
0: sapiguéssim també reaccionar fora d'àmbit, sense els recursos. I, per tant, és molt important. I lo més important, sobretot, és ficar-ho en marxa. 112. 112 trucar, telèfon, mans lliures,
1: molt bé.
0: I en l'operadora, si no tens a ningú que t'ajuda, que és el més important també, que t'ajudi algú, però si no tens a ningú, que puguis anar fent algunes accions per a millorar la vida d'esta persona.
1: Ramon, pel que fa a les accions que portareu a terme des de la clínica, què fareu enguany?
0: Bueno, pues mira, enguany el que farem és donar informació a tots els pacients que arriben a la clínica en un tríptic, a part de que dins dels nostres monitors que tenim penjats per tota la clínica, anirem passant tota la informació de la conscienciació i, bueno, farem unes notícies a la web nostra de la clínica, fent la difusió a tota la gent. I, bueno, també dins dels treballadors nosaltres el que fem és, bueno, fem una intensitat, o sigui, augmentem la intensitat de fer cursos i per a que la gent, els professionals estiguin al dia. I, en principi, i, bueno, i la difusió que fem aquí a la ràdio.
1: Vale,
0: que
1: important
0: això
1: també,
0: és important,
1: clar.
0: Vull dir que és una cosa que és una acció que també fem i que, bueno, volem ficar en valor i que estem molt agraïts
1: molt
0: que de poder fer.
1: Molt bé, doncs Ramon, jo crec que ens ha quedat clar què passaria. Espero no trobar-me en cap situació d'estes.
0: Esperem que no.
1: Esperem que no t'hagi de contar la pròxima vegada. Pues no. A mi em va passar tal... No, esperem que no sigui així.
0: Esperem que no.
1: I vale. Hasta la pròxima.
0: No res, doncs moltes gràcies.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei. Imagina.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Radio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
2: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
7: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics i estos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
0: La millor música per sentir-se bé.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Radio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: De seguida arribarem a les 9 del matí recordant a Janet Jackson amb el Together Again, però abans... Where is my husband? La música. The Rave.

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat. Avelló Autotec. El teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: És hora punta, són ja les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Mor un home de 36 anys, mentre treballava en una nau industrial a Ulldecona.
4: Diumenge a la tarda, la víctima hauria caigut des de la teulada on feia tasques de manteniment a una nau de la zona industrial del municipi montsianenc. Al lloc dels fets es van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i Bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona culmina el seu pla de digitalització amb noves eines per millorar la gestió de l'aigua.
4: El projecte, desenvolupat entre el 2020 i el 2026, ha suposat una inversió de 23,2 milions d'euros i permetrà anticipar incidències, millorar el control de la qualitat i optimitzar el consum energètic. Entre les principals novetats hi ha quatre versions digitals que reprodueixen virtualment les infraestructures i permeten simular possibles escenaris. El pla també incorpora intel·ligència artificial per detectar fuites i anomalies, nous sensors i dues plantes solars d'autoconsum. A més, s'ha renovat el portal del consorciat i s'ha habilitat dades públiques en temps real. Del total invertit, 9,5 milions provenen d'ajuts europeus del programa Next Generation.
3: I en agenda, el Quartet Tauró portarà la música de cambra a l'ermita de Sant Domingo de Rasquera.
4: La cita serà este diumenge a les 12 del migdia i l'entrada serà gratuïta. El quartet oferirà un repertori que combinarà obres de Mozart i Haydn, peces romàntiques i cançons tradicionals catalanes. El concert forma part del cicle Música a les Ermites, impulsat pel Protofest de Tortosa, per acostar la música a espais patrimonials i naturals del territori. A més de gaudir de la música de cambra, els assistents podran descobrir l'ermita barroca de Sant Domingo i les vistes panoràmiques de Rasquera i de les muntanyes del voltant.
5: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
7: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Pues que passes bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
4: Molt bon dia.
3: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació durant les 24 hores del dia al nostre digital imaginaradio.cat.
5: Recordes això?
9: Somriu!
5: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
10: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
11: Demana la teva primera visita gratuïta.
10: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
11: O ebreclinicdental.com.
10: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
11: O montsiadental.com.
10: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
11: O azahardental.com.
10: Fes com jo i somriu a la vida.
12: Inma Rastrero, De Bon Matí. Imagina Ràdio. Imagina.
13: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
14: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Cançó en català de la mà de Sexeny, acompanyats per Miqui Núñez. La cançó es diu Televisió.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
0: I ara marxem musicalment a l'any 95. La cançó es diu Don't Speak, la música de No Doubt.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: I anem ara a fer una ullada a les 9 i 13 minuts del matí. Anem a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dilluns. Comencem amb els números de la Primitiva, que la combinació guanyadora ha estat la formada pel 2, el 5, el 26, el 40, 42 i 45. El complementari ha estat el 23 i reintegrament el número 9. Els números de la Bonoloto han estat el 4, el 16, 23, 39, 40 i 44. Complementari l'11 i reintegrament el número 7. Pel que fa al trio, els números han estat el 5, el 8 i el 2. I els sortejos de l'11, que en són uns quants, pues, per exemple, mi dia d'ahir dilluns va ser el 3 de març de 1955. El triplex 443, dupla 02 i el cupó diari, el número premiat, el 36.694 i la sèrie, la 24.
0: Imagina Ràdio, de Bon Matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Escoltem ara David Otero, la cançó Buscando el Sol.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Ja sabes que Antoni Tato Roger, bon dia.
1: Bon dia. Quina bueno. forma de començar el dia.
0: És que, claro, divendres ho comentàvem. Avui a primera hora ho he dit, o sigui, que avui era cita obligada al de bon matí que et passessis per aquí a l'estudi, sí o sí, per parlar d'este últim... Tu sí que vas anar a l'últim, al genuí, l'últim concert.
1: Sí.
0: Doncs gràcies.
1: Vaig ser un dels afortunats que va sobreviure a la cola virtual de les entrades i va poder aconseguir poder estar al concert final de que és gràcies del 10 d'octubre.
0: Que ho comentàvem divendres i com vas comentar tu, que jo esta part no la recordava, no? Que van sortir primer les d'este dissabte, les del dia 10,
1: sí.
0: I després, claro, quan van
1: veure
0: que... Van afegir dates, però anteriors.
1: Abans.
0: Llavors...
1: Abans,
0: sí,
1: Imma, m'agradaria dir que... O que és gràcies, se va acomiadar, però també m'agradaria fer esment que el diumenge es va acomiadar un grup valencià de música també valenciana i catalana que va ser la Gossa Sorda, on
0: vale.
1: va reunir 20...
0: Posem algo mentrestant
1: sí.
0: de fons, mentre
1: Vinga.
0: Comentes tot
1: sí.
0: això?
1: Sí, clar que sí.
0: Vale, espera, xerrem una mica mentrestant, sí. perquè, claro, digues algo de la Gossa Sorda,
1: sí,
0: explica algo d'ells.
1: Que la Gossa Sorda són un grup de Pego, de València, i bueno, se van acomiadar el diumenge, van reunir 20.000 persones i van fer un concert al lloc on va començar tot. Va començar a Pego, perquè ells són de Pego, i es van acomiadar a Pego. I bueno, ja que parlem de comiats, pues, també m'agradaria comentar que la Gossa Sorda pues,
0: així que també
1: ens van dir adeu.
0: Ostres, però la Gossa Sorda portaven anys també, no sé si tants com oques grasses, però,
1: sí.
0: però és una banda molt consolidada.
1: Sí.
0: Bueno,
1: la música catalana,
0: suposo que,
1: no?
0: Suposo que són etapes, no?, una mica, perquè també la Fumiga també pleguen en guany.
1: Sí.
0: Bueno, en guany no, el 2027, crec que fan l'última gira, si no m'equivoco. Bueno, mos està deixat... Però jo suposo que es dedicaran igual a la música, però d'una altra manera, no?
1: No ho sé què faran.
0: No sabem, clar.
1: Però jo pensava, estava trist perquè pensava, uf, la música catalana... Mos deixa grans artistes i grans grups en català
0: claro.
1: que han lluitat molt per la nostra llengua i per la nostra cultura. Però em van dir, si hi ha gent que s'ho deixa, és que ara també sortiran molts artistes emergents
0: claro.
1: que haurem de seguir.
0: Claro, és veritat. Avui escoltava algo de Figaflauas que dient la hipòtesi de que si estan tan en silenci és que potser trauen algo, potser estan treballant per traure algo. Això s'ha dit així com un comentari a un programa de ràdio que escoltava jo al cotxe, però jo penso que quan en estos casos i més venint d'on venir a la font, jo crec que és que algo que no sabem, saben, saps?
1: Podria
0: però
1: ser.
0: no sé. Llavors,
1: sí.
0: pues sí, el que dius tu és així. Al final la vida són etapes
1: sí.
0: i pues el que dius tu, que al final estos grups mos deixen cançons pues, que són himnes, no? Com esta, del que és gràcies, per exemple. Claro, jo crec que aquesta és d'aquelles que d'aquí 20 anys serà com el boig per tu, que crec que això ho vam dir divendres,
1: sí.
0: dels anys 90 es va quedar el boig per tu i l'Empordà, entre altres, i dels 2020 i el que sigui, pues, se quedaran cançons com esta, que al final escoltes el primer acord i ja saps quina és.
2: Les coses que em vas dir.
0: Anem ara al concert de dissabte. Et vas emocionar?
1: Bueno,
0: se't posa la pell de gallina.
1: La pell de gallina. Perquè ara recordo el moment que va començar a sonar estos moixonets de fons, la gent va quedar en silenci.
0: Que fort.
1: És a dir, va ser... És que mira com estic, eh? El concert, mira, quan va començar se'm va posar un nus al coll les primeres notes el primer vídeo i vaig pensar ai mare Imma, si tot el concert és així
0: claro,
1: és que
0: claro.
1: no podré cantar res però van aparèixer ells que van aparèixer de la part posterior de l'estadi a la part contrària on estava l'escenari i la gent que estàvem a la grada ens vam posar tots de peu i no vam seure fins que no se
0: que
1: va
0: fort.
1: Acabar
0: Que bé.
1: Va ser un concert molt màgic, molt bonic. Jo crec que tots els que coneixem Oques Grasses, jo crec que no ens podíem esperar ni més ni menys. Jo crec que van ser ells en tot moment, van demostrar el que han sigut durant tots aquests anys i així va ser. Un concert molt íntim també, però molt bonic.
0: Molt bé. Diuen, sempre han donat com aquella sensació, igual ara vaig equivocada, però com d'humilitat, no? De fem això perquè mos agrada,
1: sí.
0: vivim de la música... però no se els ha vist mai aquella cosa d'ostentosos de
1: ni prepotència de ser famosos
0: claro.
1: ells per exemple no, és que no han donat cap entrevista no han fet ni declaracions als mitjans ni res, mai ho havien fet llavors jo crec que Josep Montero, crec que ha de ser una persona jo crec que és tímid, és un noi tímid
0: bueno,
1: no?
0: de fet, una crítica entre cometes que s'ha fet és que claro, hi ha altres artistes que interactuen molt més amb el públic, entre cançó i cançó xerren molt, i ell com que cada vegada que xerrava, diuen, és que repetia sempre el mateix, agraïment, sobretot, i poca cosa més.
1: Sí, però jo crec que al final...
0: Però si és així, és no? Que jo tampoc crec que pots demanar-li
1: ell,
0: més.
1: Ell és així, però és que... ha sigut sempre així. Llavors, claro. Jo no m'esperava que fes un discurs, no. Va fer el que ell sentia i el que és el grup, considero jo. Igual que artistes invitats. Ja sabíem que no hi hauria cap artista invitat, que serien ells. Sí que és veritat que t'he de dir que jo anava molt mentalitzat de que no n'hi haurien, però al moment de Com el dia i la nit, que canten amb Julieta...
0: Esperaves que estigués ella, allí, no?
1: Quan va començar... un moment de dir, sí, sortirà.
0: Ja,
1: sí,
0: i no, no sortirà. Va sortir ningú.
1: I no, no,
0: a cap concert, ja sap... va bé.
1: A cap. Llavors, bueno, pues, tothom sabia que n'hi haurien invitats, pues, és algo que ja sabies el que passaria, no? Però sí, jo crec que va ser un concert molt màgic i molt bonic, i crec que el públic va acompanyar molt. També el públic estava molt sensible. Jo,
0: claro, jo
1: vaig veure gent
0: que he vist,
1: destrossada, eh?
0: Jo he vist stories de gent plorant molt.
1: Molt. Molt.
0: Vull dir que, sí. Claro, entenc que és un grup que ha marcat a tota una generació.
1: Sí.
0: També, i ostres, és que, bueno, per una banda és una llàstima, sí. Però per l'altra, pues, lo que dèiem fa un moment en La gossa sorda, no? Que al final la vida són etapes, i si ells consideren que arriben aquí, pues ja està,
1: pues
0: a recordar-los i a recordar la seva música.
1: I tot el que han fet.
0: A veure quin és el pròxim concert, Roger. Mira, podries anar fent cròniques dels concerts que vagis. Doncs si
1: pues a mi m'encantaria. A més, crec que omplir 4 estadis i
0: és
1: molt fora.
0: Són unes 200.000 persones,
1: sí.
0: Si no m'equivoco. O sigui, que es diu molt ràpid.
1: És molt ràpid.
0: I estem parlant que va gent d'aquí, o sigui que no és allò que,
1: no,
0: que la gent agafi un vol per anar, no, que no és com un Rolling Stones que hi ha gent que va a altres països a veure els,
1: sí.
0: O una Madonna, o
1: sí.
0: Que al final va gent de casa a veure gent de casa i
1: públic, molt, sobretot gent jove, però gent de totes les edats, vull dir, hi havia gent, nens petits fins a gent gran, vull dir que era un, o sigui, és un concert per a totes les
0: claro.
1: edats.
0: Bueno, s'ha fet virals diversos tipus de vídeo, los de demana matrimoni i
1: sí.
0: De algun xiquet,
1: sí.
0: Xiquets
1: plorant
0: cantant, sí. Les cançons,
1: és, correcte.
0: És molt tendre.
1: També m'agradaria dir sí. Que em vaig sorprendre molt, perquè estos dies també ho he vist a xarxes, que la gent dia, tinc molt pocs vídeos del concert d'Oques, i t'he de dir que jo també vaig gravar molt poc,
0: claro.
1: I crec que la sensació de tothom va ser vinc a disfrutar del concert, vinc a disfrutar de cada lletra, de cada emoció, perquè al final també
0: claro.
1: És veritat que les lletres diuen molt, no?, d'Oques, i la gent com a que no va agafar els mòbils.
0: Que bé, això hauria de ser sempre.
1: Sí.
0: Però bueno. Roger, queda menys d'un minut, una cançó.
1: Corre pels camps.
0: Corre mira. Pels camps, mira, està per aquí, la tinc.
1: Sí? Perquè per a mi és una cançó que diu... Per a mi me la porto molt aquí a les Terres de l'Ebre.
0: Molt bé. Pues anem a escoltar-la. Així marxem també el de Bon Matí avui dimarts. Ens trobem demà a les 8 i Roger, pues escolta'm que mos veiem per aquí també. Gràcies.
1: Sí. Gràcies a tu, Imma.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor un home de 36 anys mentre treballava en una nau industrial a Ulldecona. Diumenge a la tarda, la víctima hauria caigut des de la teulada on feia tasques de manteniment a una nau de la zona industrial del municipi montsianenc. Al lloc dels fets es van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i Bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals. El Consorci d'Aigües de Tarragona culmina el seu pla de digitalització amb noves eines per millorar la gestió d'aigua. El projecte, desenvolupat entre el 2020 i el 2026, ha suposat una inversió de 23,2 milions d'euros i permetrà anticipar incidències, millorar el control de la qualitat i optimitzar el consum energètic. Entre les principals novetats hi ha 4 bessons digitals que reprodueixen virtualment les infraestructures i permeten simular possibles escenaris. El pla també incorpora intel·ligència artificial per detectar fuites i anomalies, nous sensors i 2 plantes solars d'autoconsum. A més, s'ha renovat el portal del consorciat i s'han habilitat dades públiques en temps real. Del total invertit, 9,5 milions provenen d'ajuts europeus del programa Next Generation. I en agenda, el Quartet Auró portarà la música de cambra a l'ermita de Sant Domingo de Rasquera. La cita serà este diumenge a les 12 del migdia i l'entrada serà gratuïta. El quartet oferirà un repertori que combinarà obres de Mozart i Haydn, peces romàntiques i cançons tradicionals catalanes. El concert forma part del cicle Música a les Ermites, impulsat pel Protofest de Tortosa, per acostar la música a espais patrimonials i naturals del territori. A més de gaudir de la música de cambra, els assistents podran descobrir l'ermita barroca de Sant Domingo i les vistes panoràmiques de Rasquera i de les muntanyes del voltant.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
4: Rebobina.
5: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
4: Rebobina.
5: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
4: Entrades a Ebretiques.
5: Socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
4: Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Mor un home de 36 anys mentre treballava en una nau industrial a Ulldecona. Diumenge a la tarda, la víctima hauria caigut des de la teulada on feia tasques de manteniment a una nau de la zona industrial del municipi montsianenc. Al lloc dels fets es van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i Bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals. El Consorci d'Aigües de Tarragona culmina el seu pla de digitalització amb noves eines per millorar la gestió d'aigua. El projecte, desenvolupat entre el 2020 i el 2026, ha suposat una inversió de 23,2 milions d'euros i permetrà anticipar incidències, millorar el control de la qualitat i optimitzar el consum energètic. Entre les principals novetats hi ha 4 bessons digitals que reprodueixen virtualment les infraestructures i permeten simular possibles escenaris. El pla també incorpora intel·ligència artificial per detectar fuites i anomalies, nous sensors i 2 plantes solars d'autoconsum. A més, s'ha renovat el portal del consorciat i s'han habilitat dades públiques en temps real. Del total invertit, 9,5 milions provenen d'ajuts europeus del programa Next Generation. I en agenda, el Quartet Auró portarà la música de cambra a l'ermita de Sant Domingo de Rasquera. La cita serà este diumenge a les 12 del migdia i l'entrada serà gratuïta. El quartet oferirà un repertori que combinarà obres de Mozart i Haydn, peces romàntiques i cançons tradicionals catalanes. El concert forma part del cicle Música a les Ermites, impulsat pel Protofest de Tortosa, per acostar la música a espais patrimonials i naturals del territori. A més de gaudir de la música de cambra, els assistents podran descobrir l'ermita barroca de Sant Domingo i les vistes panoràmiques de Rasquera i de les muntanyes del voltant. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
5: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
0: Imagina Ràdio.

0: pretty girl. Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Prop d'un miler de persones baten el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de JBL a la Ràpita. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual, director de la Festa de Recreació Històrica Orígens, ha afirmat que és una fita que cohesiona el poble i anima les noves generacions a endinsar-se en una tradició folklòrica amb perspectiva de futur per mantenir-la i preservar-la al llarg del temps. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu que la collita d'oli d'oliva sigui d'unes 25.500 tones, aproximadament un 35% menys que la campanya passada. La falta de pluges durant la primavera i l'estiu provoquen una collita inferior en 4.000 tones a la mitjana històrica d'oli d'oliva a Catalunya i un 34,6% menys que la campanya anterior. El portaveu d'oli d'oliva de la FECAC, Antoni Galceran, ha alertat que les pluges han caigut tard i, a més, en algunes zones productores de les comarques d'interior ha plogut molt poc. L'aigua ha arribat quan el fruit estava a punt de ser recol·lectat. I en agenda, Freginals celebrarà les 14es jornades culturals del 15 al 18 d'octubre. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats començaran dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda amb l'oracle de l'imaginari català. Divendres a les 6 i mitja serà el torn de la processó i la missa del Santíssim. Dissabte a les 5 de la tarda actuarà la coral Cingles del Montsià i finalment diumenge a les 11 i mitja les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo a càrrec del seu autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus al Canà, 26 a la Fatarella i Vinebre i 27 graus al Dover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logo Lafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
5: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
6: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.

0: Imagina Radio.
1: Did it. This ain't no disco.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Prop d'un miler de persones baten el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de JBL a la Ràpita. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual, director de la Festa de Recreació Històrica Orígens, ha afirmat que és una fita que cohesiona el poble i anima les noves generacions a endinsar-se en una tradició folklòrica amb perspectiva de futur per mantenir-la i preservar-la al llarg del temps. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu que la collita d'oli d'oliva sigui d'unes 25.500 tones, aproximadament un 35% menys que la campanya passada. La falta de pluges durant la primavera i l'estiu provoquen una collita inferior en 4.000 tones a la mitjana històrica d'oli d'oliva a Catalunya i un 34,6% menys que la campanya anterior. El portaveu d'oli d'oliva de la FECAC, Antoni Galceran, ha alertat que les pluges han caigut tard i, a més, en algunes zones productores de les comarques d'interior ha plogut molt poc. L'aigua ha arribat quan el fruit estava a punt de ser recol·lectat. I en agenda, Freginals celebrarà les 14es jornades culturals del 15 al 18 d'octubre. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats començaran dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda amb l'oracle de l'imaginari català. Divendres a les 6 i mitja serà el torn de la processó i la missa del Santíssim. Dissabte a les 5 de la tarda actuarà la coral Cingles del Montsià i finalment diumenge a les 11 i mitja les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con què agafes ves el mundo a càrrec del seu autor Pau Subirats.
2: És temps de tardor. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus al Canà, 26 a la Fatarella i Vinebre i 27 graus al Dover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música per sentir-se bé.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. 2, 3, 4! Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Ara han patit sobretot els cultius d'oliva i arròs. Quan no és la sequera, són els aiguats. Quan no hi ha rendiment baix, els preus es desplomen i, mentrestant, no s'atura el creixement de la fauna salvatge o els costos de producció. L'organització agrària ha convocat una manifestació demà dimecres, 14 d'octubre, a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estem condemnats a desaparèixer. Norma Pujol encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés per Tarragona en les eleccions generals del 29 de novembre. La Flixanca, actual secretària general adjunta del partit, ja va ser diputada entre el 2019 i el 2023. També ha ocupat càrrecs com el de regidora de Flix, directora general de Joventut i directora de l'IDC. Esquerra ha confirmat també Gabriel Rufián per Barcelona i Inés Granollers per Lleida, mentre que la candidatura de Girona es decidirà en unes primàries. La resta de les llistes es designaran en congressos territorials i es ratificaran el 20 d'octubre. I en agenda, del 16 al 18 d'octubre, Tortosa acollirà la 29a edició d'Ebreocasió amb 300 vehicles a la venda. La Fira del Vehicle d'Ocasió, al pavelló firal de Remolins, reunirà una quinzena d'expositors i uns 30 vehicles de segona mà, de gerència i de quilòmetre zero. L'entrada serà gratuïta i la fira ocuparà més de 4.600 metres quadrats amb horari de matí i tarda. Així mateix, també hi haurà un espai d'educació viària i una zona de cafeteria. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Alcanar, 26 a la Fatarella i Vinebre i 27 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines estilos donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
5: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
6: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats en plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Ara han patit sobretot els cultius d'oliva i arròs. Quan no és la sequera, són els aiguats. Quan no hi ha rendiment baix, els preus es desplomen i, mentrestant, no s'atura el creixement de la fauna salvatge o els costos de producció. L'organització agrària ha convocat una manifestació demà dimecres, 14 d'octubre, a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estem condemnats a desaparèixer. Norma Pujol encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés per Tarragona en les eleccions generals del 29 de novembre. La Flixanca, actual secretària general adjunta del partit, ja va ser diputada entre el 2019 i el 2023. També ha ocupat càrrecs com el de regidora de Flix, directora general de Joventut i directora de l'IDC. Esquerra ha confirmat també Gabriel Rufián per Barcelona i Inés Granollers per Lleida, mentre que la candidatura de Girona es decidirà en unes primàries. La resta de les llistes es designaran en congressos territorials i es ratificaran el 20 d'octubre. I en agenda, del 16 al 18 d'octubre, Tortosa acollirà la 29a edició d'Ebreocasió amb 300 vehicles a la venda. La Fira del Vehicle d'Ocasió, al pavelló firal de Remolins, reunirà una quinzena d'expositors i uns 30 vehicles de segona mà, de gerència i de quilòmetre zero. L'entrada serà gratuïta i la fira ocuparà més de 4.600 metres quadrats amb horari de matí i tarda. Així mateix, també hi haurà un espai d'educació viària i una zona de cafeteria. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Alcanar, 26 a la Fatarella i Vinebre i 27 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
7: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Imagina Ràdio.

0: són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Prop d'un miler de persones baten el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual, director de la Festa de Recreació Històrica Orígens, ha afirmat que és una fita que cohesiona el poble i anima les noves generacions a endinsar-se en una tradició folclòrica amb perspectiva de futur per mantenir-la i preservar-la al llarg del temps. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu que la collita d'oli d'oliva sigui d'unes 25.500 tones, aproximadament un 35% menys que la campanya passada. La falta de pluges durant la primavera i l'estiu provoquen una collita inferior en 4.000 tones a la mitjana històrica d'oli d'oliva a Catalunya i un 34,6% menys que la campanya anterior. El portaveu d'oli d'oliva de la FECAC, Antoni Galceran, ha alertat que les pluges han caigut tard i, a més, en algunes zones productores de les comarques d'interior ha plogut molt poc. L'aigua ha arribat quan el fruit estava a punt de ser recol·lectat. I en agenda, Freginal celebrarà les 14es jornades culturals del 15 al 18 d'octubre. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats començaran dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda amb l'oracle de l'imaginari català. Divendres a les 6:30 serà el torn de la processó i la missa del Santíssim. Dissabte a les 5 de la tarda actuarà la coral Cingles del Montsià i finalment diumenge a les 11:30 les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo a càrrec del seu autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus al Canà, 26 a la Fatarella i Vinebre i 27 graus al Dover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià. L'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
3: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rossejada. Informa't a visitametlladeMar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics i estos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
0: Imagina Ràdio. La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Prop d'un miler de persones baten el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de JBL a la Ràpita. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual, director de la Festa de Recreació Històrica Orígens, ha afirmat que és una fita que cohesiona el poble i anima les noves generacions a endinsar-se en una tradició folklòrica amb perspectiva de futur per mantenir-la i preservar-la al llarg del temps. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu que la collita d'oli d'oliva sigui d'unes 25.500 tones, aproximadament un 35% menys que la campanya passada. La falta de pluges durant la primavera i l'estiu provoquen una collita inferior en 4.000 tones a la mitjana històrica d'oli d'oliva a Catalunya i un 34,6% menys que la campanya anterior. El portaveu d'oli d'oliva de la FECAC, Antoni Galceran, ha alertat que les pluges han caigut tard i, a més, en algunes zones productores de les comarques d'interior ha plogut molt poc. L'aigua ha arribat quan el fruit estava a punt de ser recol·lectat. I en agenda, Freginals celebrarà les 14es jornades culturals del 15 al 18 d'octubre. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats començaran dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda amb l'oracle de l'imaginari català. Divendres a les 6 i mitja serà el torn de la processó i la missa del Santíssim. Dissabte a les 5 de la tarda actuarà la coral Cingles del Montsià i finalment diumenge a les 11 i mitja les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo a càrrec del seu autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus al Canà, 26 a la Fatarella i Vinebre i 27 graus al Dover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garajes Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garajes Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Let's move and gay and get it on.
3: Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
4: Bona tarda. Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Ara han patit sobretot els cultius d'oliva i arròs. Quan no és la sequera, són els aiguats. Quan no hi ha rendiment baix, els preus es desplomen i, mentrestant, no s'atura el creixement de la fauna salvatge o els costos de producció. L'organització agrària ha convocat una manifestació demà dimecres, 14 d'octubre, a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estem condemnats a desaparèixer. Norma Pujol encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés per Tarragona en les eleccions generals del 29 de novembre. La Flixanca, actual secretària general adjunta del partit, ja va ser diputada entre el 2019 i el 2023. També ha ocupat càrrecs com el de regidora de Flix, directora general de Joventut i directora de l'IDC. Esquerra ha confirmat també Gabriel Rufián per Barcelona i Inés Granollers per Lleida, mentre que la candidatura de Girona es decidirà en unes primàries. La resta de les llistes es designaran en congressos territorials i es ratificaran el 20 d'octubre. I en agenda, del 16 al 18 d'octubre, Tortosa acollirà la 29a edició d'Ebreocasió amb 300 vehicles a la venda. La Fira del Vehicle d'Ocasió, al pavelló firal de Remolins, reunirà una quinzena d'expositors i uns 30 vehicles de segona mà, de gerència i de quilòmetre zero. L'entrada serà gratuïta i la fira ocuparà més de 4.600 metres quadrats amb horari de matí i tarda. Així mateix, també hi haurà un espai d'educació viària i una zona de cafeteria. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita, rotllet de cecina amb oli i parmesà, croquetes de rabo de bou, lingot de bacallà gratinat amb all i oli i escalivada, sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
6: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
7: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
8: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejar amb el millor peix de llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejar. Informa't a visitametlladermar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Ara han patit sobretot els cultius d'oliva i arròs. Quan no és la sequera, són els aiguats. Quan no hi ha rendiment baix, els preus es desplomen i, mentrestant, no s'atura el creixement de la fauna salvatge o els costos de producció. L'organització agrària ha convocat una manifestació demà dimecres, 14 d'octubre, a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estem condemnats a desaparèixer. Norma Pujol encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés per Tarragona en les eleccions generals del 29 de novembre. La Flixanca, actual secretària general adjunta del partit, ja va ser diputada entre el 2019 i el 2023. També ha ocupat càrrecs com el de regidora de Flix, directora general de Joventut i directora de l'IDC. Esquerra ha confirmat també Gabriel Rufián per Barcelona i Inés Granollers per Lleida, mentre que la candidatura de Girona es decidirà en unes primàries. La resta de les llistes es designaran en congressos territorials i es ratificaran el 20 d'octubre. I en agenda, del 16 al 18 d'octubre, Tortosa acollirà la 29a edició d'Ebreocasió amb 300 vehicles a la venda. La Fira del Vehicle d'Ocasió, al pavelló firal de Remolins, reunirà una quinzena d'expositors i uns 30 vehicles de segona mà, de gerència i de quilòmetre zero. L'entrada serà gratuïta i la fira ocuparà més de 4.600 metres quadrats amb horari de matí i tarda. Així mateix, també hi haurà un espai d'educació viària i una zona de cafeteria. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I, per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
5: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants dels cotxes. Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garajes Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleuger.

0: Era l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Una quarta part de les estacions automàtiques del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any. Segons dades de la pròpia institució, l'episodi de pluges dels últims dies ha contribuït a convertir aquest any en un de plujós a diverses zones. Destaquen en especial les zones de les Terres de l'Ebre més afectades pels aiguats de principis de mes. És el cas, per exemple, de l'Ametlla de Mar, amb 330 litres en escassos dies, un 63% de la mitjana d'aquest segle. Les cases d'Alcanar, amb 320 litres a principis d'aquest mes, suposen pràcticament dues terceres parts dels 500 litres habituals. La Fatarella reivindica el paper de les dones al món rural i el relleu generacional en l'any internacional de la dona pagesa. La jornada ha denunciat desigualtats en la titularitat de les explotacions agràries, l'accés al finançament i la participació en espais de decisió. També s'hi ha presentat el projecte Som Ruralitats, que connecta habitatges en desús amb persones que volen establir-se als pobles. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha defensat l'arribada de noves famílies per mantenir vius els municipis i garantir els serveis. La trobada ha inclòs una taula rodona amb dones vinculades al projecte i una actuació musical d'Amb nom de dona. Ulldecona continua amb la sisena edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy fins al 29 de desembre. La iniciativa recupera la memòria dels antics cinemes del municipi i reivindica l'experiència de veure cinema col·lectivament amb una programació que combina clàssics i obres contemporànies. Les projeccions inclouen presentacions i converses amb cineastes i professionals amb títols de directors com Agnès Varda, Ingmar Bergman i Satyajit Ray. Entre les sessions destacades hi ha la proposta del 29 d'octubre sobre la memòria i la mort en col·laboració amb Parca i una projecció amb el Festival Trets. El cicle es clourà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que presentarà l'obra i conversarà amb el públic. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: let you know.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga, la preparació ha estat molt dura, els entrenaments s'han fet inacabables, però per sort sempre arriba el diumenge. Tots els gols, la jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge de 4 a 8 de la tarda, tots els gols a Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Una quarta part de les estacions automàtiques del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any. Segons dades de la pròpia institució, l'episodi de pluges dels últims dies ha contribuït a convertir aquest any en un de plujós a diverses zones. Destaquen en especial les zones de les Terres de l'Ebre més afectades pels aiguats de principis de mes. És el cas, per exemple, de l'Ametlla de Mar, amb 330 litres en escassos dies, un 63% de la mitjana d'aquest segle. Les cases d'Alcanar, amb 320 litres a principis d'aquest mes, suposen pràcticament dues terceres parts dels 500 litres habituals. La Fatarella reivindica el paper de les dones al món rural i el relleu generacional en l'any internacional de la dona pagesa. La jornada ha denunciat desigualtats en la titularitat de les explotacions agràries, l'accés al finançament i la participació en espais de decisió. També s'hi ha presentat el projecte Som Ruralitats, que connecta habitatges en desús amb persones que volen establir-se als pobles. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha defensat l'arribada de noves famílies per mantenir vius els municipis i garantir els serveis. La trobada ha inclòs una taula rodona amb dones vinculades al projecte i una actuació musical d'Amb nom de dona. Ulldecona continua amb la sisena edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy fins al 29 de desembre. La iniciativa recupera la memòria dels antics cinemes del municipi i reivindica l'experiència de veure cinema col·lectivament amb una programació que combina clàssics i obres contemporànies. Les projeccions inclouen presentacions i converses amb cineastes i professionals amb títols de directors com Agnès Varda, Ingmar Bergman i Satyajit Ray. Entre les sessions destacades hi ha la proposta del 29 d'octubre sobre la memòria i la mort en col·laboració amb Parca i una projecció amb el Festival Trets. El cicle es clourà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que presentarà l'obra i conversarà amb el públic. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Una quarta part de les estacions automàtiques del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any. Segons dades de la pròpia institució, l'episodi de pluges dels últims dies ha contribuït a convertir aquest any en un de plujós a diverses zones. Destaquen en especial les zones de les Terres de l'Ebre més afectades pels aiguats de principis de mes. És el cas, per exemple, de l'Ametlla de Mar, amb 330 litres en escassos dies, un 63% de la mitjana d'aquest segle. Les cases d'Alcanar, amb 320 litres a principis d'aquest mes, suposen pràcticament dues terceres parts dels 500 litres habituals. La Fatarella reivindica el paper de les dones al món rural i el relleu generacional en l'any internacional de la dona pagesa. La jornada ha denunciat desigualtats en la titularitat de les explotacions agràries, l'accés al finançament i la participació en espais de decisió. També s'hi ha presentat el projecte Som Ruralitats, que connecta habitatges en desús amb persones que volen establir-se als pobles. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha defensat l'arribada de noves famílies per mantenir vius els municipis i garantir els serveis. La trobada ha inclòs una taula rodona amb dones vinculades al projecte i una actuació musical d'Amb nom de dona. Ulldecona continua amb la sisena edició del cicle de cinema d'autor Victòria i Savoy fins al 29 de desembre. La iniciativa recupera la memòria dels antics cinemes del municipi i reivindica l'experiència de veure cinema col·lectivament amb una programació que combina clàssics i obres contemporànies. Les projeccions inclouen presentacions i converses amb cineastes i professionals amb títols de directors com Agnès Varda, Ingmar Bergman i Satyajit Ray. Entre les sessions destacades hi ha la proposta del 29 d'octubre sobre la memòria i la mort en col·laboració amb Parca i una projecció amb el Festival Trets. El cicle es clourà el 29 de desembre amb Històries del Buen Valle de José Luis Guerín, que presentarà l'obra i conversarà amb el públic. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Imagina. Je suis désolée.

0: cans que...
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la. La nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.